0: Alla vez, la vieillo servento li diguet a l'aurelio.
1: Demà matí, quan ton paire serà partit al bosc copa de legno, butarai tout aquel aigo abouli dins un gran pairol, i mitrai Jean Courbasset e lo farai coire.
0: En pensant al sort del pauvre Courbasset, la Rosetto, aquel onell, tiret pla pena s'endormir. Sus buqueto de juny, quan son paire fuguet partit al bosc copa de legno, la Drulletto tout doucement diguet a Courbasset.
2: Si m'abandonus pas, lleu ta pauc, t'abandonarei.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez escuto. Hier, dineit, la vieillora patuno carreget tante ferrats d'aigo que li demanderi ce que ne volio fa. Me respondec, come dirio, li prometessi do torna pas dire. Pla sigur, o prometeri. A la vez, me fizet que cam mon paire serio partit al bosc copa de legno, me trio l'aigo a bouye dins un gran pairol, e que ti getario de dins per te fa cuire. Mes nous anam le bas sul cop, nous besti de l'este e nous em fuge.
0: Los mainages se leberen sul cop, se bestigueron e se nanero al mai cure. Como l'aigo bullicio din la pairulas, la vieillo sirvente murtet a la crambo per agafar Joan Courbasset e lo geta din l'aigo buliento. Mas, quan s'avancet del liet, veget que los mainages seren embulats. Sul cop penset.
1: Què dirai al mestre quan dintrarà e s'avisarà que los mainages se son embulats? Anne, si cal mestre al darè leu-leu e los agata.
0: La rapatuna destaquec los gusses lo recomendec d'agantar los mainages e de los ternamenar. Mas los mainages, que seron assietat a l'auriero del bosc, vegeron venir de loin los gusses. La Rosetto diguet a Joan Courbasset.
2: Si m'abandonus pas, lleu t'abandoni pas, ta pauc.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez, tu, fai te rosier, serei la tio roso.
0: A tal, quan los gusses arribeno a l'auriero del bosc, vegeron un roso sus un rosier, mes de mainages pas l'ombro d'un. Se penseren.
4: Avem por res a fa, sí.
0: E dintreron a l'ostal, conteron a la sirvento que havien pas vist res, fore sus un rosier, un opitxun roso. La rapatunado cridet.
1: Pauros bestiassos, que allò arrenca lo rosier, culli la rosa e la me porta. Aup, torna a Zaval sul pic e fazes ce que comandi.
0: Mas los mainages begeren beni les gussos de loin. La Rosetto diguec.
2: Si m'abandonus pas, lleu t'abandoni pas ta pauc.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez faite roc, e lleu me farei mulso.
0: Quan arribenen les gusses, begeren res qu'un rucas amb un poc de mulso dessus e se penseron.
4: Avem por res a fa ací, tornem a l'hostal.
0: Quan arribaron, la vieillo rapatuno lo demandet s'havien trobat quicom. Respondere que havien pas vist res. Fort, sous un rucas, un peixic de mulso.
1: Pauros bestiassos, que allò patavira lo rucas e me portara mulso. Aqueste cop, jo i bo anar.
0: E mai agesse las cambos vieillos que gairebent la porta bon pas, tout en garre legend se mettet al garret del gossis. Mas los mainages los begeren beni de loin. E la Rosetto diguet al Joan Courbasset.
2: Si m'abandonus pas, t'abandoni pas ta pauc.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez, tu faite estany. E lleu serei la tironeto blanco que zanada de sus.
0: Quand la vieillo sirvento arribet, veget l'estan e lo bulguec aixeca. Se clinet cap a l'aigo per se la beure. Ne beguec tanta belis surlups, lo ventre li benguec tan pesuc que cabusset de dins se neguet. A la vez, contents como perdigais, los mainatges s'entornèren a l'hostal. Bela ui bibon en carro.
2: Mes quin polit conte. Que pot un mau pude contra un boom? N'abem la proba a furtido per Nadal que nos canto la hunt ha detto. Aleu!